Escoltes les cançons per somiar. Música nit.

0: I will.
1: Música nit, la música dels teus somnis.
2: Les cançons per somiar.

Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
1: Bon dia, bona hora. L'equip de govern espera solucionar el conflicte amb la policia local aquest divendres.

0: L'alcalde Adrià Lameles ha convocat una roda de premsa aquest dimarts al matí on han assistit diversos agents de la policia local amb una pancarta on s'hi llegia 15 anys sense conveni. Avui escoltarem declaracions de l'alcalde i també de dos agents de la policia local que neguen que l'equip de govern hagi tingut voluntat negociadora els últims mesos i critiquen que el conveni laboral dels treballadors de l'Ajuntament està caducat del 2012. Aquest és el tema de portada del Bon Dia, Bona Hora d'aquest dimecres 17 de juny. La resta del contingut que omple aquesta hora informativa per arribar a les 9 del matí ens l'ofereix la nostra companya benvolguda Maria Joan Comartí.
1: Doncs molt bon dia, Josep, molt bon dia a tothom, benvolgut tu també. Avui explicarem que Sos Lloret fa una crida a la ciutadania per fer sentir la seva veu en contra de la incineradora de residus. L'entitat convoca a tothom demà dijous a 3:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal i a altres entitats que també estan adherides a aquesta crida en lluita contra aquest projecte que tenen ara mateix sobre la taula, i els detalls ens els donarà un portaveu de la plataforma, en Jordi Palau Dalmas. Al Bon Dia, Bona Hora d'avui escoltarem alguns dels participants a la campanya Som Molt de Lloret d'aquest any, que valoren de manera molt positiva l'experiència de poder col·laborar en la promoció turística del municipi. També parlarem amb la dissenyadora lloretenca Laura Cabanes, que ha creat una samarreta amb edició limitada pel perfil d'Instagram I Love Costa Brava, que compta amb més de 100.000 seguidors. I per presentar la creació faran una festa aquest dissabte a la tarda sota el títol El Sarau de la Costa Brava. Serà a la botiga de Laura Cabanes, al carrer del Carme. Més coses, la pianista i compositora Laura Andrés actuarà aquest divendres al cicle Temps Clotilde, a l'amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde. L'escoltarem. I en clau esportiva explicarem que els equips cadet i juvenil del Club Vòlei Lloret jugaran la temporada vinent a la primera divisió, després de l'ascens històric per l'entitat que han aconseguit les noies dels dos equips fa uns dies.
0: Repassarem quines són les notícies més importants de la jornada, però primer de tot escoltarem la previsió meteorològica amb Xavier Segura. Aquest és un nou informatiu, una nova edició del Bon Dia, Bona Hora que fem possible Mar Vilamajor, Moisès García, Maria Joan Comartí, qui us parla, Josep Altafulla.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: Ens espera més calor o no? Aquesta és la pregunta del milió. Xavi Segura, bon dia.
1: Bon dia. Avui tornaràs un dia càlid de ple estiu amb una màxima que rondarà novament els 30 graus aquí a Lloret, amb xafogor marcada al centre del dia, però encara, primeres hores, durant la nit, l'ambient és entre suau i fresc. No tenim encara les mínimes tropicals que sí, que s'estan donant ja en alguns altres punts de la costa, sobretot àrees densament poblades. Però atenció, perquè de cara als pròxims dies aquesta calorada s'anirà accentuant i especialment serà a partir del cap de setmana, quan els termòmetres encara pujaran més, coincidint precisament amb l'inici de l'estiu astronòmic el diumenge i també la revetlla de Sant Joan, perquè aquest pic càlid s'allargarà força dies, tindrà continuïtat també durant la revetlla i amb els mapes actuals se superaran tranquil·lament els 30 graus aquí a Lloret, amb xafogor cada cop més marcada i atenció amb aquestes mínimes tropicals que aniran guanyant terreny per molts punts del país, també aquí a la selva marítima. Déu-n'hi-do, calorada de primera categoria, més pròpia dels dies més tòrrids de l'any, de la canícula, que no pas d'aquestes alçades del mes de juny, tot plegat a causa d'aquesta glopada d'aire molt càlid procedent del nord de l'Àfrica, que també està portant pols en suspensió, i aquest anticicló, que també garanteix molta radiació solar al llarg del dia i molta estabilitat. Avui s'espera sol, calma absoluta, les pròximes jornades també ambient assolellat, tan sols algun interval de núvol totalment decoratiu, sense pluja a la vista, només amb aquests ruixats de tarda a la zona del Pirineu, i aquesta serà la tònica dels pròxims dies, gairebé, potser fins a finals de mes. No es veu un final clar d'aquesta situació, per tant, ens esperen encara molts dies d'aquest episodi d'estabilitat, de sol, aquí a Catalunya, gran part d'Europa, també de molta calor, d'aquesta calorada, per tant, toca suar de valent i especialment amb l'ull posat amb aquest pic càlid que pot portar temperatures extremadament altes per l'època.
0: Gràcies, Xavier. Complementem aquesta informació amb la temperatura que registra ara mateix a Lloret de Mar. Com podeu comprovar, el cel ben serè, el sol que llueix i ja a aquesta hora del matí 22 graus de temperatura.

0: I a aquesta hora del matí que repassem la informació amb què es desperta aquest nou dia, aquest 17 de juny de 2026. Diari de Girona ofereix en primera plana les següents notícies. 9 de cada 10 empreses gironines són familiars. També llegim, Girona és l'única província que no apareix al mapa de les noves rutes d'autobús. En salut, les visites per atendre les al·lèrgies creixen un 25% en només un any a Girona. En seguretat ciutadana, Junts per Girona rebutja que els Mossos tinguin la comissaria regional a Salt. El tema del dia en cultura és que la cultura obre a Barcelona el tercer fòrum econòmic i social del Mediterrani i amb imatge de primera plana, també en aquest rotatiu, Girona fa un pla per protegir la muralla. En esports hi ha un apunt que fa referència al Club de Futbol Girona que tanca el fitxatge del migcampista Ethan González fins al 2029. Passem al punt avui. En primera plana, tema monogràfic en la portada del punt avui. Fi de curs, dos punts. I ara què? Acaba el curs escolar més convuls, amb més vagues que mai i el rebuig frontal a les propostes del govern que afronta l'estiu amb una crisi educativa oberta. Així és com avui titula la seva primera plana el punt avui. La resta de premsa escrita de caire generalista ofereix també diversitat d'informacions, però també coincidència, sobretot en les imatges. Per exemple, El País obre amb la imatge per la directora de la Guàrdia Civil que compareix al Senat dient que no ha participat mai a cap trama contra l'UCO. El diari El Mundo, també imatge per Mercedes González, la directora de la Guàrdia Civil, amb el titular González amaga els missatges amb l'aire en plena cacera a l'UCO. També llegim en primera plana Zapatero es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. El diari La Vanguardia, el PSOE en suspens per la declaració de Zapatero davant el jutge. I en aquest cas, imatge de Zelensky i Trump amb el titular El G7 referma la pressió a Rússia per acabar la guerra. A La Razón, més del tema. González, la directora de la Guàrdia Civil, limita la seva relació amb Leire Díez a prendre cafè. I també llegim a peu de plana que els whatsapps de l'amic de Zapatero amb missatges com salutacions germà xavista. A El Periódico de Catalunya, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports. Imatge per la cimera del G7 amb el titular Trump dona pressa a Iran i també a Israel. I també a El Periódico de Catalunya, la directora de la Guàrdia Civil nega pressions a l'UCO i assegura que amb l'aire només va prendre dos cafès. Finalment, a l'ABC, imatges per Mercedes González que nega els seus subordinats de l'UCO i diu que amb l'aire només va prendre te. És curiós que altres diaris fan referència al cafè i en aquest cas a l'ABC al te. I a Zapatero va mentir fins a 6 cops en la seva declaració davant les Corts. És l'altra informació que també destaca en primera plana el diari ABC.
1: Doncs precisament Zapatero també és protagonista a la portada del portal digital de l'Agència Catalana de Notícies, l'ACN, amb el titular Zapatero compareix aquest dimecres davant l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra i les joies trobades al seu despatx. Diu que Calama l'interrogarà després de denegar la petició de la defensa de l'expresident d'ajornar una part de la declaració. També com a notícia destacada hi llegim que Catalunya té encara gairebé 122.000 teulades d'uralita amb una superfície equivalent a la ciutat de Sabadell, perquè ens en fem una idea. El Parlament aborda avui dimecres el debat final i votació del projecte de llei per l'erradicació de l'amiant. Més coses. Els metges enfilen l'última vaga abans de l'estiu, però mantenen la pressió a Salut amb la crida a no fer hores extres. El sindicat convocant insta el govern a negociar en un context de mobilitzacions del col·lectiu a tot l'Estat. També a l'ACN, la directora de la Guàrdia Civil nega haver col·laborat amb Díez en presumptes trames o conspiracions contra l'UCO. I encara volem destacar que hi ha alumnes d'un institut de Manresa que apropen el català a les aules de primària a través de contes i activitats lúdiques i en plana cultural viva, dirigida i protagonitzada per Aina Clotet i Toy Story 5 en català són les estrenes destacades de la setmana. També en plana cultural acaba sense acord la reunió del Consorci de Biblioteques i els treballadors demanaran la intervenció de treball. I si ens fixem en el 3CAT Info, també Zapatero declara avui com ha investigat pel cas Plus Ultra i les joies de la seva caixa forta i la directora de la Guàrdia Civil que diu que no ha participat ni ha interferit mai en la trama contra l'UCO. També es fa ressò el 3CAT Info de la vaga dels metges, avui fan l'últim dia i mantenen la crida a no fer hores extres. I el 3CAT Info també té un espai per explicar que el TSJ, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ordena que la bandera espanyola onegi sempre a la façana del Parlament. En clau esportiva, que és una de les seccions més destacades del 3CAT Info, hi ha tot un apartat dedicat al Mundial. La notícia destacada d'avui és que Mbappé trenca el sostre de Pelé i guia França contra el Senegal, resultat de 3-1. I fora del Mundial, remuntada heroica del Barça en un final d'infart als penals en futbol sala, resultat de 5-5 i els penals va guanyar el Barça 3-2 i injecció històrica a la Lliga F amb segell Gasol.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
4: Cartelleria digital de Víctor So. El canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So. Ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.
5: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
6: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
7: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
8: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
9: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu.
10: La ràdio de Lloret de Mar.
11: Bon dia, bona hora.
0: Un quart en punt de 9 del matí, sintonia de Nova Ràdio Lloret. L'espai és l'informatiu. Bon dia, bona hora. Comencem amb el gruix de les informacions que us hem avançat en els primers minuts. L'equip de govern espera solucionar el conflicte amb la policia local aquest divendres. L'alcalde Adrià Lamela s'ha fet una roda de premsa aquest dimarts al matí en què hi han assistit diversos agents del cos amb una pancarta on s'hi llegia 15 anys sense conveni.
1: Tot plegat ve arran del tancament temporal de la caserna de la policia local aquest cap de setmana, després que es reduís el nombre d'efectius per 38 indisposicions a la vegada. Escoltem l'alcalde Lamelas.
2: El govern no pot pujar els sous com li agradaria, sinó com la llei marca. Per tant, dintre de la llei de l'Estat que marca l'augment salarial dels funcionaris, dintre d'aquelles normes que marca doncs els augments salarials que hi ha hagut aquest any, el darrer any, entre d'altres, doncs també marca que un no pot fer l'augment que un volgués o que un pot negociar amb els sindicats corresponents. Per tant, ha de ser els serveis econòmics i la llei que permeti pujar el llindar que crec que seria idoni per poder finalitzar el conflicte.
0: Per la seva banda, Gabriel Romero, agent de la policia local, ha criticat que l'últim conveni es va signar el 2009 i va caducar el 2012. Per tant, són 24 anys sense conveni i, malgrat tot, assegura que la negociació amb l'Ajuntament es va trencar unilateralment perquè ja no els van tornar a convocar.
12: El que no pot ser és que treballem en un poble, en una ciutat turística, amb un nivell de pressió impressionant i que un guàrdia, avui en dia, de Lloret de Mar, cobri el mateix que un de Palafolls, una mica menys que un de Blanes, o Malgrat, és a dir, poblacions costaneres. Ja no direm si ens dirigim cap al Maresme o cap a Barcelona, que guanyem molt més. És a dir, no és tot qüestió de cèntims, és també de reconeixement. La policia local sempre ha donat la talla i sempre hem estat al 100%. Ara el que estem demanant a l'alcaldia és el mateix, que estiguin ells al 100%. Pels seus treballadors i els adotin del que fa falta, de mitjans econòmics i una bona gestió.
1: El també agent Òscar García nega que l'equip de govern tingui voluntat negociadora.
13: Nos llama la atención que el alcalde hable de una voluntad total negociadora cuando en ningún caso está siendo así. Es decir, el ayuntamiento y en concreto muchos de los casos que nosotros reclamamos, al final se tienen que llevar a un contencioso. Se tienen que llevar un contencioso que es el quien dice que tiene que hacerlo cumplir. Es decir, ir a una mesa y convocar a los sindicatos no es tener una voluntad negociadora, es simplemente sentarse y escuchar, como ha venido ocurriendo. Entonces, nosotros hemos facilitado todo lo que hemos podido, mediante incluso informes que creemos que correspondía a la parte técnica del ayuntamiento, y hemos incluso hecho propuestas.
0: Les dues parts confien ara a poder desencallar les negociacions en els pròxims dies i arribar a una entesa que posi fi al conflicte laboral. Qui també s'ha pronunciat arran d'aquesta polèmica és el Partit Popular de Girona, que reclama al govern que destini més efectius de Mossos d'Esquadra a tots els municipis turístics.
1: Els populars també han presentat una esmena als pressupostos reclamant 500.000 d'euros per les policies locals que han d'incrementar les seves plantilles durant la temporada d'estiu.
14: Bon dia, bona hora. Tot el que cal saber a primera hora del matí.
0: Canviem de tema, seguim dins l'informatiu Bon Dia, Bona Hora, parlant de SOS Lloret, que fa una crida a la ciutadania per fer sentir la seva veu en contra de la incineradora de residus. L'entitat convoca a tothom demà dijous a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal.
1: La plataforma recorda que l'abril del 2024, juntament amb 13 entitats veïnals més, van presentar una moció que es va aprovar al ple municipal i que demanava que es clausurés el dipòsit controlat de residus sòlids urbans abans del 2030. Un compromís que segueix vigent, però SOS Lloret ha descobert que sobre la taula hi ha el projecte de creació d'una planta incineradora de residus.
0: La plataforma alerta que els residus que es cremen en una plataforma incineradora de residus urbans són els que ja no es poden reciclar i tenen naturalesa química molt diversa. Per això fan una crida en contra del projecte.
1: 8:20 del matí, parlem amb un portaveu de SOS Lloret, Jordi Palau Dalmas. Bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Explica'ns una mica per què esteu en contra d'aquest projecte i què és exactament, no?, aquesta planta incineradora que està projectada.
15: Sí, doncs, mira, nosaltres, seguint una mica l'històric amb què portem treballant amb aquestes 13 entitats veïnals reclamant la clausura del dipòsit controlat de residus sòlids urbans, Nosaltres vam arrencar doncs, una moció en el ple municipal on es va aprovar que sí que es clausuraria el dipòsit controlat de residus sòlids urbans. I arrel d'això, doncs, bueno, hem estat tinguent algunes reunions amb el director general de l'Agència de Residus de Catalunya com amb l'Ajuntament, on sí que hem vist que hi havia una voluntat de clausurar aquest abocador. Però en el camí doncs, ens hem trobat cada vegada més sonant un projecte que era el de la planta incineradora i fins que ara, la setmana passada, doncs, vam rebre una invitació per aquest dijous a la biblioteca que ens presenten la planta incineradora que volen instal·lar en comptes de l'abocador, no? Una planta incineradora que ells l'anomenen, els promotors d'aquesta planta l'anomenen planta de revalorització energètica. La planta de valorització energètica en diuen així doncs, perquè es cremen residus i amb l'energia que de cremar aquests residus doncs, es produeix energia. Però en realitat el que s'està fent és cremar residus que ja no es poden reciclar. És a dir, després del tractament de residus en el centre de triatge, tots aquells residus que s'han pogut derivar cap a una fracció que es pot reciclar, doncs es reciclen. I els que ja no se'n pot fer res més perquè no es poden destriar, aquests es venien enterrant, soterrant a dintre del que és l'abocador, el dipòsit controlat. Ara el que es pretén amb aquesta planta doncs, és que aquests residus que ja no es poden reciclar es cremin i això s'aprofiti a més a més doncs, per generar energia, no? I llavors que aquesta energia elèctrica doncs, formi part de la xarxa. Però clar, el que s'obvia sempre és que una planta d'aquestes crema residus de tot tipus, és a dir, imagineu que els que no es poden reciclar són coses molt variades, de naturalesa química molt variada, amb composició química diversa, que per tant, si tu els combustiones, el que emets són dos nous residus. Un, el gas que desprèn el cremar tots aquests residus diversos i que va a l'atmosfera, i l'altre les cendres que se'n deriven, no? D'un quilo de residus se'n deriven uns 300 grams de cendres, és a dir, el 30% de cendres tòxiques amb una toxicitat molt superior al residu que venies cremant. Llavors, aquest residu insòlid també, aquesta cendra, s'ha d'enterrar i, per tant, estaríem parlant de que doncs, també s'hauria d'enterrar en el propi abocador. I el gas que emets gasos de naturalesa química molt diversa, entre altres, doncs, dioxans, furans, compostos volàtils, nanopartícules de metalls pesats, etc., que van a l'atmosfera i que per molts de filtres que col·loquis tu a la xemeneia, doncs això va a l'atmosfera. Una planta d'aquest tipus el que provoca és que a la llarga, hi ha diversos estudis científics que demostren que a la llarga doncs, les poblacions que estan més a prop d'aquesta planta de residus és més fàcil que desenvolupin doncs, algun tipus de malalties. Nosaltres creiem plantejat aquest projecte que després de 40 anys que a l'abocador de Lloret rebem tots els residus sòlids urbans de tota la comarca de la Selva, l'Alt Maresme, mitja comarca de Baix Empordà i mitja de Gironès, ja n'hi ha prou. És a dir, a Lloret, a la zona de les Alegries, hi ha enterrats 2 milions de tonelades de residus. No volem que ara, en aquest espai que hem aconseguit posar una data per clausurar-lo, s'instal·li una incineradora de residus. Això és una competència de la Generalitat que ha de ser ells en dintre del Pla d'Infraestructures de Residus de Catalunya, el PINFRECAT, on emplacin un nou abocador, una planta incineradora, si volen, etc., en algun lloc. nosaltres no volem aquesta planta incineradora per Lloret. Lloret porta 40 anys rebent tots els residus de totes aquestes comarques que us he dit. Ara no volem que una planta incineradora comenci a generar residus gasosos que respirarem tots els lloretencs durant dècades i que el dia de demà, si hi ha algun estudi científic que vinculi exactament doncs, l'impacte que té en la salut, ja serà massa tard i, per tant, creiem que l'emplaçament d'aquesta incineradora prop de Roca Grossa, Mar Romeu, Les Alegries, fins i tot del nucli urbà de Lloret, que està a 3 quilòmetres, no és l'emplaçament correcte per una planta d'aquest tipus. I això s'ha de posar en un lloc on no hi hagi, veïns a prop. Llavors, el que fem és un toc d'alerta dient, escolta'm, ens estan presentant una planta que segurament justificaran amb llocs de treball qualificats, etcètera, etcètera. No pot ser que per intentar tenir doncs, 30-50 llocs de treball qualificats, al final tota la població de Lloret ens exposem al risc de tenir doncs, una planta d'aquest tipus a prop. I altres plantes d'aquest tipus, com la de Sant Adrià de Besòs, per exemple, té diversos contenciosos oberts precisament per aquest tema, perquè ja estan apareguent estudis dient que correlacionen doncs, aparició de malalties amb la generació dels gasos que desprèn aquest tipus de plantes. Llavors nosaltres creiem que això no toca Lloret, almenys després dels 40 anys que portem doncs amb aquest tema.
1: I en quin punt es troba el projecte? Per quan està previst o si és una fase molt inicial?
15: Això és totalment nou, acaba d'aparèixer ara i creiem que hem de reaccionar des del minut zero per deixar clar que una planta d'aquestes no té cabuda a la nostra població. I aquest nou projecte es presenta... Nosaltres hem tingut accés a un avantprojecte molt incipient que doncs, amb quatre dades bàsiques mostrava quin era aquesta planta incineradora que es vol col·locar, i ara doncs, se'ns convida a la biblioteca per part dels promotors d'aquesta planta a conèixer més detalls. Nosaltres hi anirem a escoltar també. Tanmateix, nosaltres, Sos Lloret, forma part de la plataforma ciutadana Residu Zero i aquesta plataforma ciutadana ja s'ha enfrontat anteriorment a altres incineradores que s'han volgut col·locar a prop de cascs urbans i coneixem què és una planta de valorització energètica, per tant no canviarà substancialment respecte a qualsevol planta de valorització energètica, doncs, que en diuen moderna, de les que s'han volgut col·locar recentment.
1: I entenc que la presentació que fan és oberta a tothom i per tant feu una crida perquè els veïns vinguin a donar suport a aquest crit en contra del projecte.
15: La presentació que fan, nosaltres hem rebut una invitació, no sé si és oberta a tothom, nosaltres hem rebut una invitació, i el que sí que és oberta a tothom, i nosaltres fem la crida, és perquè aquest dijous a les 6:30 de la tarda, 6:30, concentrar-nos davant de la biblioteca i expressar doncs, el rebuig a una planta incineradora a Lloret de Mar. I nosaltres creiem que una planta d'aquest tipus amb tots els problemes que suposa, doncs no ha de tenir cabuda a dintre de la nostra població, tot i que s'amenaci doncs, que les taxes d'escombraries pujaran, si no, etcètera, etcètera. Escolta, no pagarem més ni menys que el que pugui pagar Tossa de Mar, Vidreres, Llagostera, altres poblacions que no tenen abocador, no n'han tingut mai i tampoc tenen planta incineradora. No sé per què l'hem de tenir nosaltres, la planta.

0: tanta d'aquest tipus, compet a la Generalitat, però i no diré jo a la Generalitat on te l'ha de posar, però segur que hi ha ubicacions que estan més allunyades de nuclis urbans i on no suposi un impacte sobre la salut seguríssim, perquè doncs, quan més lluny estigui de la població, més es dispersa en l'aire els gasos que s'emeten i, per tant, menys nocius a la llarga seran, no? Però si la tenim aquí, doncs la concentració que respirarem al llarg dels anys, perquè això va per dècades, no? Si t'instal·la una instal·lació d'aquestes, doncs la tindràs per dècades, doncs comprometerà segurament la salut dels més joves que estiguin exposats en aquests gasos durant més temps.
1: Jordi, crec que has exposat molt bé el punt de vista de Sos Lloret i tota la crítica entorn a aquesta incineradora. Ja per acabar, volia preguntar-te, no sé si seria la paraula, però us sentiu d'alguna manera estafats? És a dir, hi ha un compromís que es tanca l'abocador, bona notícia, ho celebrem i de cop, pam, aquest projecte que fins i tot és potser pitjor, no?, que tenir un abocador.
0: Sí, nosaltres estem molt sorpresos perquè precisament el que va motivar la clausura d'aquest abocador era aquest esperit de dir, home, hem sigut solidaris amb la resta del territori durant molts anys, ara ja potser que toqui algú altre. I de cop intenten col·locar una planta incineradora, que vol dir una altra cosa nova, fins i tot més nociva, d'una altra manera, perquè no és un abocador, doncs les repercussions són de territori també, de que es va ampliant, i afecta doncs una molt bona part dels boscos de les Alegries, però ara l'impacte seria diferent, seria doncs, sobre la salut, i això és molt més greu encara. Llavors, sí, ens sentim una mica estafats. Això, estem malauradament, Sos Lloret, treballem en molts altres temes que doncs, també depenen de l'administració pública, i és una cosa que sempre tenim a darrere, que quan aconsegueixes una petita victòria sempre està vigilant, doncs perquè te la fotran per un altre lloc parlant en plata, no? Llavors, doncs, per això hem estat a sobre d'aquest tema i hem volgut informar tothom, a la població, quan abans millor, perquè tothom en sigui conscient també, perquè escolta, si tot Lloret està a favor de tenir una planta incineradora, pues nosaltres no deixarem d'estar-hi en contra, però ho entendríem, no? Ara, jo crec que si a la gent li expliques què és una planta incineradora, no sé, sorprendria molt que la volguéssim, no?
1: A mi també em costa de creure. En tot cas, seguiu amb el suport, treballant conjuntament amb aquestes 13 associacions veïnals, no?
0: Sí. Aquestes 13 associacions veïnals, alguns d'ells ja n'han parlat en junta, d'altres no encara, per això no és una posició unànime, no vull dir que tenim 13 associacions veïnals a favor de la nostra posició, però bé, la primera reacció ha estat doncs la mateixa que hem tingut nosaltres, i ja portàvem treballant per la clausura de l'abocador, o sigui que alguns d'ells, si no tots, sumaran en aquesta concentració de dijous davant de la biblioteca per manifestar el rebuig a una planta d'aquest tipus a la nostra població.
1: Doncs Jordi Palau Dalmas, com a portaveu de Sos Lloret, evidentment des de la ràdio estarem molt, molt atents de com evoluciona tot plegat, però moltíssimes gràcies per tots aquests detalls en una entrevista que ha estat una mica extensa, però penso que valia la pena, ha quedat tot molt ben explicat i molt ben detallat. Gràcies i molt bon dia.
0: Sí, també farem una altra xerrada nosaltres, més extensa per explicar a la gent tots els efectes i què suposa una planta d'aquest tipus, perquè és una cosa complexa i que val la pena explicar-la bé. Llavors convidarem experts en la matèria i farem una xerrada, no sé si a la biblioteca o un altre emplaçament, perquè tota la població també en pugui estar informada, no només de la passant de part dels promotors de la planta, sinó també

0: de part dels detractors.
1: Doncs quan tingueu la data ho explicarem també aquí a la ràdio. Gràcies.
0: Molt bé.
1: Gràcies.
0: Vinga,
1: i molt bon
0: gràcies.
1: Dia, Jordi, que vagi bé.
2: Dos quarts i mig de nou del matí, és temps per la previsió meteorològica amb Xavier Segura. Bon dia.
3: Bon dia. Avui tornarà a ser un dia càlid de ple estiu amb una màxima que rondarà novament els 30 graus aquí a Lloret, amb xafogor marcada al centre del dia, però encara primeres hores durant la nit l'ambient és entre suau i fresc. No tenim encara les mínimes tropicals, que sí que s'estan donant ja en alguns altres punts de la costa, sobretot àrees densament poblades. Però atenció, perquè de cara als pròxims dies aquesta calorada s'anirà accentuant, i especialment serà a partir del cap de setmana, quan els termòmetres encara pujaran més, coincidint precisament amb l'inici de l'estiu astronòmic el diumenge i també la revetlla de Sant Joan, perquè aquest pic càlid s'allargarà força dies, tindrà continuïtat també durant la revetlla, i amb els mapes actuals se superaran tranquil·lament els 30 graus aquí a Lloret, amb xafogor cada cop més marcada, i atenció amb aquestes mínimes tropicals que aniran guanyant terreny per molts punts del país, també aquí a la selva marítima. Déu-n'hi-do, calorada de primera categoria, més pròpia dels dies més tòrrids de l'any, de la canícula, que no pas d'aquestes alçades del mes de juny, tot plegat a causa d'aquesta glopada d'aire molt càlid procedent del nord de l'Àfrica, que també està portant pols en suspensió, i aquest anticicló, que també garanteix molta radiació solar al llarg del dia i molta estabilitat. Avui s'espera sol, calma absoluta, les pròximes jornades també ambient assolellat, tan sols algun interval de núvol totalment decoratiu, sense pluja a la vista, només amb aquests ruixats de tarda a la zona del Pirineu, i aquesta serà la tònica dels pròxims dies, gairebé, potser fins a finals de mes. No es veu un final clar d'aquesta situació, per tant, ens esperen encara molts dies d'aquest episodi d'estabilitat, de sol, aquí a Catalunya, gran part d'Europa, també de molta calor, d'aquesta calorada, per tant, toca suar de valent, i especialment amb l'ull posat, amb aquest pic càlid que pot portar temperatures extremadament altes per l'època.
2: Gràcies, Xavier, per aquesta informació. La temperatura en aquests moments a Lloret de Mar és de 23 graus centígrads. Sol i cel ben serè. Fem una repassada ràpida de les primeres planes dels diaris en el dia d'avui. Les notícies més interessants, més importants d'aquesta jornada. Diari de Girona presenta en portada 9 de cada 10 empreses gironines són familiars. Girona és l'única província que no apareix al mapa de les noves rutes d'autobús. També llegim que les visites per atendre les al·lèrgies creixen un 25% en només un any a Girona, i que Junts per Girona rebutja que els Mossos tinguin la comissaria regional a Salt. També es fa ressò, Diari de Girona, que la cultura obre a Barcelona el tercer fòrum econòmic i social del Mediterrani, i que el club de futbol Girona tanca el fitxatge del migcampista Ethan González fins al 2029. La fotografia il·lustrativa de portada és per Girona, que fa un pla per protegir la muralla. El Punt Avui, fi de curs i ara què? Tema monotemàtic avui al Punt Avui, que diu: acaba el curs escolar més convuls, amb més vagues que mai, i el rebuig frontal a les propostes del govern, que afronta l'estiu amb una crisi educativa oberta. Ens fixem ara a les primeres planes dels diaris generalistes. El País obre amb imatge per la directora de la Guàrdia Civil, que compareix al Senat dient que no ha participat mai a cap trama contra l'UCO. A El Mundo també imatges per Mercedes González, la directora de la Guàrdia Civil, amb el titular: González amaga els missatges amb l'aire en plena cacera a l'UCO. A La Vanguardia, imatge de Zelensky i Trump amb el titular: el G7 referma la pressió a Rússia per acabar la guerra. La primera plana de La Razón és pels whatsapps de l'amic de Zapatero, amb missatges com: salutacions, germà xavista. A El Periódico també imatge per la cimera del G7 amb el titular: Trump dona pressa a Iran i també a Israel. i a l'ABC imatge per Mercedes González, que nega els seus subordinats de l'UCO i diu que amb l'Eire només va prendre te. Amb la resta de diaris es veu que va prendre cafè. Maria.
1: Doncs seguim el repàs ara amb els portals digitals. Comencem, per exemple, fixant-nos en el 3cat Info, on Zapatero també és el protagonista. Diu que declara avui com a investigat pel cas Plus Ultra i les joies de la seva caixa forta. És la notícia que també destaca en portada l'Agència Catalana de Notícies. I una altra informació que tots dos portals digitals ofereixen com a destacada és que la directora de la Guàrdia Civil sobre el cas Leire Díez diu que no ha participat ni ha interferit mai en una trama contra l'UCO. I encara una altra notícia compartida: Catalunya té encara gairebé 122.000 taulades d'uralita, amb una superfície equivalent, atenció, a la ciutat de Sabadell, perquè ens en fem una idea, déu-n'hi-do. El Parlament aborda avui dimecres el debat final i votació del projecte de llei per l'erradicació de l'amiant. Més coses, els metges enfilen l'última vaga abans de l'estiu, però mantenen la pressió a Salut amb la crida a no fer hores extres. Notícia que trobem també tant a l'ACN com al 3cat Info. I si ens quedem a l'Agència Catalana de Notícies, també volem destacar que acaba sense acord la reunió al Consorci de Biblioteques i els treballadors demanaran la intervenció de Treball. I en plana cultural, Viva, dirigida i protagonitzada per Aina Clotet, i Toy Story 5 en català són les estrenes destacades de la setmana. Del 3cat Info també ens volem fer ressò que el vent cada cop és més escàs a Catalunya, menys dies i amb menys intensitat. El TSJ ordena que la bandera espanyola onegi sempre a la façana del Parlament i la mesa del Congrés impedeix que es votin les esmenes de Junts i Partit Popular per demanar eleccions. En clau esportiva, més enllà del Mundial de Futbol, el que destaca el 3cat Info és la remuntada heroica del Barça de Futbol Sala en un final d'infart als penals. El partit va acabar amb empat a 5 gols i els penals van acabar 3-2. I també amb futbol però femení, injecció històrica a la Lliga Femenina amb segell del jugador de bàsquet Pau Gasol.
4: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
2: Un minut i arribem a 9:15 del matí. Una molt bona experiència per contribuir a la promoció del nostre municipi arreu. Així valoren la campanya Som molt de Lloret les persones que hi han participat.
1: Aquesta campanya, que va néixer el 2024 i que recentment s'han estrenat una nova edició, pretén reforçar la identitat i el sentiment de pertinença a Lloret de Mar, posant en valor els atractius de la destinació amb un relat positiu, proper i centrat en la ciutadania. El lema, que de ben segur que ja heu sentit diverses vegades, és: diguin el que diguin, som molt de Lloret.
2: Des de la ràdio hem parlat amb algunes de les persones que apareixen a la campanya posant en valor els principals atractius turístics a través del sentiment de pertinença i del caràcter pioner del municipi. Escoltem les valoracions que en fan en Sigal, la Merche, l'Eulàlia i la Noèlia.
5: Visc a Lloret fa 20 anys, ha sigut un poble que m'ha acollit com si fos casa meva, on he tingut un piló d'oportunitats per poder estudiar, treballar, créixer, no?, com a persona i com a professional. I bueno, he aprofitat perquè la gent que vingui de fora o d'altres pobles o ciutats de Catalunya o Espanya que puguin gaudir, no?, de lo que és Lloret, que no tan sol és d'aquest turisme de borratxera, sinó que tenim moltes coses més per poder valorar i gaudir, com les platges, les ciutats esportives, la gastronomia que tenim molt més enllà que no tan sol el turisme de borratxera. I l'experiència ha sigut molt satisfactòria perquè al final estic fent algo per al meu poble, per anunciar per la gent que vingui que és un poble molt maco, amb molt diferents i que tenim moltes coses bones i boniques per poder transmetre i dur a terme.
6: Ha sigut una passada. M'ha agradat molt, molt participar. I si hi ha alguna altra cosa, també participaria. Estem encantats, tant el meu home com jo. perquè tots dos van participar en la campanya. Jo la valoro molt, molt, diguéssim. I és que moltes gràcies per comptar amb nosaltres. I si un altre dia faig falta, ja m'ho direu. Vale? Una abraçada i visca Lloret.
7: Vaig participar, em veu oferir que participés en la campanya aquesta, Som molt de Lloret, i la veritat, em va fer molta, molta il·lusió. I m'ha encantat de fer-ho, estic molt contenta, perquè un equip de gent superprofessionals, ens hem sentit tots els que estàvem superbé, he parlat amb molta gent, els hi ha encantat a l'espot que hem fet i em sento orgullosa de ser de Lloret i tot el que es faci per Lloret podeu comptar amb jo perquè és una experiència meravellosa i ha quedat estupendament bé. Estic molt contenta.
8: En principi, de la proposta de sortir a la campanya de Som de Lloret em va donar molta vergonya, però després em vaig animar. Quan vaig anar a fer la sessió de fotos em vaig sentir supercòmoda, va ser molt divertit i de fet em vaig sentir molt, molt valorada perquè volien que sortís amb les meves sandàlies Little Fish i que el concepte de la meva presència fos que la noia és d'Espardenyes em va encantar. I l'anunci és superguai, molt, molt ràpid, però surt totes les coses boniques que té Lloret i per les que tenen que venir a visitar el nostre poble.
1: Amb un to proper, optimista i positiu, Som molt de Lloret reivindica l'orgull de ser de Lloret i projecta els valors que defineixen el municipi. Una destinació oberta, acollidora i diversa amb una llarga trajectòria vinculada al lideratge turístic.
2: La campanya s'ha desplegat a través de diferents canals de comunicació com ràdio, televisió i formats digitals amb l'objectiu d'amplificar el missatge i continuar posicionant Lloret de Mar com una destinació orgullosa de la seva identitat i preparada per afrontar els reptes de futur.

0: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon dia, bona hora.
1: Seguim, direcció cap a les 9 del matí, ara mateix parlant de la dissenyadora lloretenca Laura Cabanes, que ha creat una samarreta amb edició limitada per al perfil d'Instagram, I Love Costa Brava, que compta amb més de 100.000 seguidors. Per presentar la creació, han preparat una festa aquest dissabte a la tarda sota el títol El Sarau de la Costa Brava.
2: Entre les 5 de la tarda i les 11 de la nit, a la botiga Laura Cabanes, situada al carrer del Carme, s'hi farà una festa on, a banda de presentar la nova samarreta, s'hi podrà veure tota la col·lecció de la dissenyadora per aquesta temporada, tot el marxandatge d'I Love Costa Brava, i es podrà fer la prevenda exclusiva de l'edició especial Santa Cristina 2026. A més, hi haurà música i es farà un aperitiu. Als estudis de la ràdio ens visita la Laura Cabanes. Molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Laura, com és la samarreta que fas en col·laboració amb el I Love Costa Brava? Què ens pots avançar? Ens pots dir alguna cosa?
3: Doncs, bueno, vam començar l'any passat a parlar sobre fer una possible col·laboració junts i amb un eslògan bastant emblemàtic de la meva marca, que la vaig fer servir com un disseny per Lloret. Hem volgut fer-lo més global i, bueno, juntar els dos merch i fer una cosa junta de la Costa Brava.
2: Perquè com arriba a aquesta col·laboració i com la valores? Perquè aquest perfil té més de 100.000 seguidors a Instagram, és un perfil força seguit, entenc que és una cosa molt positiva.
3: No ho valoro superpositivament, la veritat que l'Òscar, que és el que porta la pàgina, és un noi superencantador, superpositiu en col·laborar i en crear coses diferents i noves. La veritat és que ha sigut un aire fresc i, bueno, tenir la confiança d'un perfil com el seu, doncs, òbviament, alegra moltíssim.
2: I aquest dissabte, a banda de presentar aquesta samarreta, també hi haurà el marxandatge d'I Love Costa Brava disponible, però una altra cosa important és que tu tindràs exposada tota la teva col·lecció, no?
3: Sí, la meva col·lecció ja està a la venda i ja la gent la pot veure, però serà com algo més exclusiu, on només estaran, doncs, totes les noves peces que hem tret aquesta col·lecció, amb altres col·laboracions com una fotògrafa de Sant Feliu, que hem creat uns tops també amb les platges, amb ell, amb I Love Costa Brava, la samarreta que hem fet junts, i tota la meva col·lecció d'aquest estiu.
2: I com definiries o què destacaries d'aquesta col·lecció?
3: La meva persona?
2: Sí, la teva.
3: Moltes ratlles, molt color, i sobretot, bueno, reivindicar Costa Brava, Lloret de Mar i, bueno, tot aquest sentit de pertenença del lloc tan idíl·lic en el que vivim.
2: Que és com la base, no?, una mica de la marca Laura Cabanes, diries?
3: Sí, sí, sí.
2: El que heu preparat per aquest dissabte, que fareu una miqueta de festeta, no? Convideu a tothom a venir a gaudir una mica també.
3: Sí, sí. Doncs la botiga la distribuirem una mica diferent de l'habitual. Hi haurà un petit aperitiu on la gent podrà venir a veure la col·lecció. Hi haurà també, es presentarà la col·lecció o la càpsula de Santa Cristina, que són aquest any 6 dissenys diferents, que també, doncs, edició limitada, exclusius per aquest any, i res, musiqueta, i doncs, animem a tothom a que vingui, la veritat.
2: Clar, faràs la prevenda d'aquesta càpsula de Santa Cristina. Què ens en pots avançar del disseny d'aquest any o dels dissenys d'aquest any?
3: Doncs cada disseny representa un moment emblemàtic d'aquesta festa major de Santa Cristina i de Lloret. Llavors, no puc dir més, però això és.
2: Ganes de veure-ho ja. Laura, com deies, anima tothom a venir aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda.
3: Sí.
2: Fins a...
3: Fins que s'acabi. Però suposem que 10, 11 o així. Sí, sí.
2: Doncs esperem que vagi molt bé, anirem parlant, però per ara doncs volíem fer-nos ressò d'aquesta destacada col·laboració amb un perfil com és el de I Love Costa Brava i desitjar-te molts èxits.
3: Moltes gràcies.
1: Set minuts i arribem a les 9 en punt del matí. Nou concert de Temps Clotilde aquest divendres. Anirà a càrrec de la pianista i compositora Laura Andrés.
2: L'escoltem a ella mateixa, que dona detalls de l'actuació.
4: És un repertori emocional, repertori emotiu, dolç. La música que interpreto és una música, diguem, de caire més aviat minimalista, en la línia de compositors com aquests més coneguts, no? Ludwig Einaudi, Jan Tiersen, i per això crec que és una música apta per tots els públics i per tota mena de gustos.
1: Laura Andrés considera que és un privilegi poder actuar en un espai com el nou amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde i creu que el repertori que ha preparat hi encaixa perfectament.
4: És perfecte per un marc incomparable com és la Costa Brava de fons, en aquest mirador tan espectacular dels Jardins de Santa Clotilde. Jo crec que serà un maridatge únic i que és una oportunitat única per viure el piano d'una manera bonica, sensible, i per aquells que no ho hagin vist mai en directe, no s'ho poden perdre, perquè és una oportunitat única per deixar-se portar tant per la bellesa del paisatge com per la bellesa de la música.
2: El concert serà aquest divendres a les 8 del vespre. Les entrades valen 20 euros i es poden comprar al portal web de Patrimoni Cultural.
0: Bon dia, bona hora.
1: Últims minuts del Bon Dia, Bona Hora. En clau d'esports, els equips cadet i juvenil del Club Vòlei Lloret jugaran la temporada que ve a la primera divisió, després de l'ascens històric per l'entitat que han aconseguit les noies dels dos equips dies enrere.
2: En el cas de l'equip juvenil, es va desfer a la fase d'ascens del Gavà per un marcador de 3-0 i de la VAP Girona, a qui va superar per 3-1. La capitana de l'equip, Júlia Mosella, destaca que és un honor poder deixar la categoria juvenil a primera divisió just abans de passar a la categoria sènior.
5: No ha estat gens fàcil, o sigui, hi ha hagut moltes baixes durant la temporada, moments on veiem tot molt fosc, però tot i així hem seguit totes juntes treballant per aconseguir l'objectiu que al final hem pogut assolir. I representar el Club Vòlei Lloret per nosaltres és tot un honor, ja que és el club on moltes de nosaltres portem jugant des de ben petites, i la veritat que assolir aquest ascens en el que és per a algunes de nosaltres l'últim any de juvenil i ara pugem a sènior és la millor manera de fer-ho i de deixar la nostra petita petjada a la història del club.
1: Pel que fa a les cadets, també van guanyar els dos partits de la fase d'ascens. Els resultats van ser de 3-2 contra el Gavà i de 3-1 davant de la VAP Girona. Com a representant de l'equip, la capitana Sara Torrente reconeix que han viscut moments durs al llarg de la temporada, però assegura que l'esforç de totes les integrants de l'equip els ha permès poder assolir aquest ascens.
6: Per nosaltres, poder estar a primera divisió és un somni que fa molt de temps que portem perseguint. I haver aconseguit per fi la categoria després de quedar-nos a fases l'any passat ha sigut molt emocionant per totes nosaltres. Crec que totes ens hem esforçat molt durant la temporada i hem treballat molt dur per arribar a aquest objectiu, però no penso que hagi estat gens fàcil perquè hem tingut moments durant la temporada on no teníem clar si ho aconseguiríem i a més amb molts canvis a l'equip, però també penso que saber afrontar-ho ens ha fet millorar molt més com a grup.
2: Des del Club Vòlei Lloret s'han mostrat molt orgullosos amb el treball de totes les noies i també han volgut agrair el suport a totes les famílies.

0: Darrers instants del bon dia, bona hora, i ho fem recapitulant. L'equip de govern espera solucionar el conflicte amb la policia local aquest divendres. L'alcalde Adrià Lameles ha fet una roda de premsa aquest dimarts al matí en què hi han assistit diversos agents del cos amb una pancarta on s'hi llegia 15 anys sense conveni. Tot plegat ve arran del tancament temporal de la caserna de la policia local aquest cap de setmana després que es reduís el nombre d'efectius per 38 indisposicions. Escoltem l'alcalde Adrià Lameles.
1: El govern no pot pujar els sous com li agradaria, sinó com la llei marca. Per tant, dintre de la llei de l'Estat que marca l'augment salarial dels funcionaris, dintre d'aquelles normes que marca els augments salarials que hi ha hagut aquest any, el darrer any, entre d'altres, doncs també marca que un no pot fer l'augment que un vulgués o que un pot negociar amb els sindicats corresponents. Per tant, ha de ser els serveis econòmics i la llei que permeti pujar el llindar que crec que seria idoni per poder finalitzar el conflicte.
0: Per la seva banda, Gabriel Romero, agent de la policia local, ha criticat que l'últim conveni es va signar el 2009 i va caducar el 2012. Per tant, són 24 anys sense conveni i, malgrat tot, assegura que la negociació amb l'Ajuntament es va trencar unilateralment perquè ja no els van tornar a convocar.
2: El que no pot ser és que treballem en un poble, en una ciutat turística, amb un nivell de pressió impressionant i que un guàrdia, avui en dia, de Lloret de Mar, cobri el mateix que un de Palafolls, una mica menys que un de Blanes, o Malgrat, és a dir, poblacions costaneres. Ja no diem si ens dirigim cap al Maresme o cap a Barcelona, que guanyem molt més. És a dir, no és tot qüestió de cèntims, és també de reconeixement. La policia local sempre ha donat la talla i sempre hem estat al 100%. Ara el que estem demanant a l'alcaldia és el mateix, que estiguin ells al 100%. Pels seus treballadors i els adotin del que fa falta, de mitjans econòmics i una bona gestió.
0: El també agent Òscar García nega que l'equip de govern tingui voluntat negociadora.
3: Nos llama la atención que el alcalde hable de una voluntad total negociadora cuando en ningún caso está siendo así. Es decir, el ayuntamiento y en concreto muchos de los casos que nosotros reclamamos, al final se tienen que llevar a un contencioso. Se tienen que llevar un contencioso que es el quien dice que tiene que hacerlo cumplir. Es decir, ir a una mesa y convocar a los sindicatos no es tener una voluntad negociadora, es simplemente sentarse y escuchar, como ha venido ocurriendo. Entonces, nosotros hemos facilitado todo lo que hemos podido, mediante incluso informes que creemos que correspondía a la parte técnica del ayuntamiento, y hemos incluso hecho propuestas.
0: Les dues parts confien ara a poder desencallar les negociacions en els pròxims dies i arribar a una entesa que posi fi al conflicte laboral. Tanquem el Bon Dia, Bona Hora. Res més. Ens retrobem demà a les 8 en punt del matí.
4: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
5: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
6: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí. Notícies.
1: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Ressonàncies és un festival de dansa de fi de curs que arriba aquest dissabte al Teatre del Casal de l'Obrera. Hi ballaran les alumnes de Cristina Catalán a través de l'associació L'Aurora i també d'espais com Fulcre i Escola Zoom. L'espectacle commemora una dècada de trajectòria d'un projecte que ha crescut a través de la dansa oriental, la formació artística i la construcció de comunitat. Cristina Catalán explica que les propostes, escollides per les pròpies alumnes, seran molt variades.
2: Hem decidit fer una cosa bastant variada, també perquè els hi ve de gust amb elles, que al final són una mica qui decideixen què volen fer en cada curs. I tenim, doncs, d'això, des de pop, percussió, tenim coreografies molt romàntiques amb molt de sentiment, tenim peces amb elements com de dansa, no?, que són les ales d'Isis, o uns vanos molt macos de seda. I com que també tenim unes convidades de caçar, que també vam estar diumenge ballant allà nosaltres, doncs també venen amb peces molt, molt diferents, alguna folklòrica també.
1: El nom de l'espectacle, Ressonàncies, fa referència precisament a tot allò que segueix ressonant després de cada experiència, en aquest cas després de les classes de dansa.
2: Quan vaig estar pensant el nom del festival, vaig intentar veure què m'aportaven elles i què els hi deixava jo, no? I al final la sensació que tenia tota l'estona era de... Bueno, és que jo quan tinc un mal dia i encara he de fer classe i vaig a classe, m'emporto moltes coses d'elles i potser elles venen amb una energia de vinga, va, que és el meu moment de gaudir després de tot un dia de feina i al final te retroalimentes i et contagien, no? Al final ressonen. I llavors, al final, totes aquestes energies que es mouen dintre d'una sala, d'aquest espai, doncs, que amb elles els hi fa sentir segures, t'emportes això, una ressonància.
1: El Festival de Dansa és aquest dissabte a 8:00 PM al Casal de l'Obrera. Les entrades valen 10 euros i es poden comprar al puntet per la plataforma Intràpolis o bé a taquilla el mateix dissabte.
3: Altres notícies.
1: L'esbar Joaquim Ruira de Blanes porta l'espectacle Ballem amb tot amb una seixantena d'infants i joves al Teatre de Lloret per tancar la temporada. Serà aquest diumenge en què reunirà els alumnes de l'escola i els membres del cos de dansa en una mostra de treball realitzat al llarg del curs. El director de l'esbart, Quim Rutllan, explica que l'espectacle vol anar més enllà del moviment corporal per explicar que, quan ballem, es belluguen també el cervell i les emocions.
4: I podrem veure un espectacle que hem titulat aquest any Ballem amb tot, una mica per posar en relleu que quan ballem no només és una qüestió física, sinó que és el cap, moltes vegades, el cervell, les emocions, les que també es belluguen. Tot això ho posarem a sobre d'aquest escenari. I llavors dir-vos que, per exemple, a nivell estilístic interpretarem obres, interpretarem coreografies. Per exemple, a nivell estilístic interpretarem coreografies molt tradicionals, com una quadrilla o de Martorell, en aquest cas, o una cascavellada, però també hem fet aquest any una incursió amb els nois de l'escola i del cos de dansa jove amb l'àmbit de la sardana.
1: Una altra de les apostes de l'espectacle serà la incorporació de les noves sonoritats de la música d'arrel catalana. En aquest cas, els balladors interpretaran peces inspirades com les cançons de l'Osa. L'espectacle Ballem amb tot, de l'esbar Joaquim Ruira, és aquest diumenge a 7:00 PM i al Teatre de Lloret.
0: Més info a novaradiolloret.cat. Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
0: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
5: Les cançons amb ritme. amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Màxim, en varietat, a restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Calcarà.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia. Us parla Mar Vilamajor. Laura Cabanes, dissenyadora lloretenca i propietària també de l'emblemàtica botiga del carrer del Carme, presentarà aquest dissabte la seva nova creació. Una samarreta en col·laboració amb I Love Costa Brava, la marca amb perfil d'Instagram que acumula més de 100.000 seguidors. Per celebrar aquesta col·laboració, Cabanes ha preparat el Sarau de la Costa Brava, una festa que tindrà lloc de les 5 a les 11 a la seva botiga, amb música i aperitiu, on la gent també podrà descobrir la seva nova col·lecció d'estiu, amb moltes ràtlles i també molt de color. L'esdeveniment és obert a tothom i qualsevol persona que hi vulgui sí, ja està convidada.
3: La meva col·lecció ja està a la venda i ja la gent la pot veure, però serà com algo més exclusiu on només estaran doncs, totes les noves peces que hem tret aquesta col·lecció, amb altres col·laboracions com una fotògrafa de Sant Feliu, que hem creat uns tops també amb les platges, amb ell, amb I Love Costa Brava, la samarreta que hem fet junts, i tota la meva col·lecció de, bueno, d'aquest estiu. Moltes ratlles, molt color i sobretot, bueno, reivindicar Costa Brava, Lloret de Mar i, bueno, tot aquest sentit de pertenença del lloc tan idíl·lic en el que vivim.
2: A més, a la celebració de dissabte també hi haurà la prevenda de la càpsula de Santa Cristina, a la qual cada disseny representa un moment emblemàtic de la Festa Major de Santa Cristina i de Lloret.
3: La botiga la distribuirem una mica diferent de lo habitual. Hi haurà un petit aperitiu on la gent podrà venir a veure la col·lecció. Hi haurà també, bueno, es presentarà la col·lecció o la càpsula de Santa Cristina, que són aquest any 6 dissenys diferents, que també posa edició limitada, exclusius per aquest any. I res, musiqueta, i pues, animem a tothom a que vingui, la veritat.
2: La festa s'allargarà fins a les 11 de la nit i promet ser una reivindicació de Lloret de Mar, de la Costa Brava i del sentiment de pertinença a aquest territori. Tothom que vulgui sumar-s'hi serà benvingut.
1: La previsió meteorològica.
2: Ens fixem amb la previsió meteorològica amb Xavier Segura. Bon dia.
4: Bon dia. Avui tornaràs un dia càlid de ple estiu amb una màxima que rondarà novament els 30 graus aquí a Lloret, amb xafogor marcada al centre del dia, però encara en primeres hores, durant la nit, l'ambient és entre suau i fresc. No tenim encara les mínimes tropicals que sí, que s'estan donant ja en alguns altres punts de la costa, sobretot àrees densament poblades. Però atenció, perquè de cara als pròxims dies aquesta calorada s'anirà accentuant i especialment serà a partir del cap de setmana quan els termòmetres encara pujaran més, coincidint precisament amb l'inici de l'estiu astronòmic el diumenge i també la revetlla de Sant Joan, perquè aquest pic càlid s'allargarà força dies, tindrà continuïtat també durant la revetlla i amb els mapes actuals se superaran tranquil·lament els 30 graus aquí a Lloret, amb xafogor cada cop més marcada i atenció amb aquestes mínimes tropicals que aniran guanyant terreny per molts punts del país, també aquí a la selva marítima. Déu-n'hi-do, calorada de primera categoria, més pròpia dels dies més tòrrids de l'any, de la canícula, que no pas d'aquestes alçades del mes de juny, tot plegat a causa d'aquesta glopada d'aire molt càlid procedent del nord de l'Àfrica, que també està portant pols en suspensió, i aquest anticicló, que també garanteix molta radiació solar al llarg del dia i molta estabilitat. Avui s'espera sol, calma absoluta, les pròximes jornades també, ambient assolellat, tan sols algun interval de núvol totalment decoratiu, sense pluja a la vista, només amb aquests ruixats de tarda a la zona del Pirineu, i aquesta serà la tònica dels pròxims dies, gairebé, potser fins a finals de mes, no es veu un final clar d'aquesta situació, per tant, ens esperen encara molts dies aquest episodi d'estabilitat, de sol, aquí a Catalunya, gran part d'Europa, també de molta calor, d'aquesta calorada, per tant, toca suar de valent i especialment amb l'ull posat, amb aquest pic càlid que pot portar temperatures extremadament altes per l'època.
2: Gràcies, Xavier Segura, per aquesta informació. La temperatura a Lloret de Mar ara és de 26 graus centígrads.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: Costa Brava. Nova Ràdio Lloret.
1: Sonen els èxits que més t'agraden.
2: Què tenemos aquí?
3: Catalunya.
4: Oh, yeah. Tot el que puc fer.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
1: Notícies. Bon dia, us parla Josep Altafulla. Els equips de cadet i juvenil del Club Vòlei Lloret jugaran la temporada vinent a la primera divisió després de l'ascens històric per l'entitat que han aconseguit les noies dels dos equips dies enrere. En el cas de l'equip juvenil, l'equip es va desfer en la fase d'ascens del Gavà per un marcador de 3-0 i de l'ABAP Girona, a qui va superar per 3-1. La capitana de l'equip, Júlia Mosella, destaca que és un honor poder deixar la categoria juvenil a primera divisió just abans de passar a la categoria sènior.
2: No ha estat gens fàcil, o sigui, hi ha hagut moltes baixes durant la temporada, moments on no veiem tot molt fosc, però tot i així hem seguit totes juntes treballant per aconseguir l'objectiu que al final hem pogut assolir. I representar el Club Vòlei Lloret per nosaltres és tot un honor, ja que és el club on moltes de nosaltres portem jugant des de ben petites, i la veritat que assolir aquest ascens en el que és per a algunes de nosaltres l'últim any de juvenil i ara pugem a sènior és la millor manera de fer-ho i de deixar la nostra petita petjada a la història del club.
1: Pel que fa a les cadets, també van guanyar els dos partits de la fase d'ascens. Els resultats van ser de 3-2 contra el Gavà i de 3-1 davant de l'ABAP Girona. Com a representant de l'equip, la capitana Sara Torrente reconeix que han viscut moments durs al llarg de la temporada, però assegura que l'esforç de totes les integrants de l'equip els ha permès poder assolir l'ascens.
3: Per nosaltres, poder estar a primera divisió és un somni que fa molt de temps que portem perseguint. I haver aconseguit per fi la categoria després de quedar-nos a fases l'any passat ha sigut molt emocionant per totes nosaltres. Crec que totes ens hem esforçat molt durant la temporada i hem treballat molt dur per arribar a aquest objectiu. Però no penso que hagi estat gens fàcil perquè hem tingut moments durant la temporada on no teníem clar si ho aconseguiríem. I a més, amb molts canvis a l'equip. Però també penso que saber afrontar-ho ens ha fet millorar molt més com a grup.
1: Des del Club Vòlei Lloret s'han mostrat molt orgullosos amb el treball de totes les noies i també han volgut agrair el suport a totes les famílies.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Els que vindran.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis,

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Demà dijous a 6:45 de la tarda, SOS Lloret ha convocat una concentració davant de la Biblioteca Municipal per protestar contra el projecte d'una planta incineradora de residus que es podria instal·lar a Lloret de Mar. La plataforma compta amb el suport de 13 associacions veïnals, amb les quals ja havia treballat per reclamar el tancament de l'abocador. Segons el seu portaveu, Jordi Palau del Mas, la proximitat d'aquest tipus d'instal·lacions als nuclis habitats pot comportar riscos per la salut de la població.
3: Una planta d'aquest tipus el que provoca és que a la llarga hi ha diversos estudis científics que demostren que a la llarga doncs, les poblacions que estan més a prop d'aquesta planta de residus és més fàcil que desenvolupin doncs, algun tipus de malalties. Nosaltres creiem plantejat aquest projecte que després de 40 anys que a l'abocador de Lloret rebem tots els residus sòlids urbans de tota la comarca de la Selva, l'Alt Maresme, mitja comarca de Baix Empordà i mitja de Gironès, ja n'hi ha prou. És a dir, a Lloret, a la zona de les Alegries, hi ha enterrats 2 milions de tonelades de residus.
2: La plataforma considera que l'emplaçament previst a prop de zones residencials com Roca Grossa, Marromeu o les Alegries no és adequat i reclama que la Generalitat busqui alternatives allunyades dels nuclis urbans.
3: Que una planta d'aquestes no té cabuda a la nostra població i aquest nou projecte es presenta... Nosaltres hem tingut accés a un avantprojecte molt incipient que doncs, amb quadre de dades bàsiques mostrava quin era aquesta planta incineradora que es vol col·locar i ara doncs, se'ns convida a la biblioteca per part dels promotors d'aquesta planta a conèixer més detalls. Nosaltres anirem a escoltar també, tanmateix, nosaltres, SOS Lloret, forma part de la plataforma ciutadana Residu Zero i aquesta plataforma ciutadana ja s'ha enfrontat anteriorment a altres incineradores que s'han volgut col·locar a prop de cascs urbans.
2: SOS Lloret assistirà també a la presentació del projecte prevista a la biblioteca per tal de conèixer més detalls, però manté el seu rebuig a la iniciativa.
3: No sé per què l'hem de tenir nosaltres, la planta incineradora. Perquè hem tingut una abocadora en 40 anys, ens dona més números per tenir-la. Doncs hauria de ser al revés. Si ja hem tingut aquests 40 anys d'un abocador, ara col·loqueu la planta incineradora a algun altre lloc. I no és per aquí no, en un altre lloc sí, sinó en un altre lloc que no estigui a prop d'un nucli urbà. No correspon ni a l'Ajuntament de Lloret, ni a SOS Lloret, ni a ningú de l'àmbit local fer un contraprojecte d'on s'ha d'instal·lar una planta d'aquest tipus. Compet a la Generalitat. Però, i no diré jo, a la Generalitat on te l'ha de posar, però segur que hi ha ubicacions que estan més allunyades de nuclis urbans i on no suposi un impacte sobre la salut seguríssim.
2: Des de la plataforma recorden que la clausura de l'abocador era una reivindicació històrica i consideren també que la instal·lació d'una incineradora significaria continuar assumint infraestructures vinculades al tractament de residus al municipi. Per això fan una crida a tota la ciutadania a participar en la concentració de demà dijous a 6:45 de la tarda davant de la Biblioteca Municipal per mostrar el rebuig al projecte des del primer moment.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
1: Notícies. Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Nou concert de Temps Clotilde aquest divendres. Anirà a càrrec de la pianista i compositora Laura Andrés. Ella mateixa dona detalls d'aquesta actuació.
2: És un repertori emocional, repertori emotiu, dolç. La música que interpreto és una música, diguem, de caire més aviat minimalista, en la línia de compositors com aquests més coneguts, no? Ludovico Einaudi, Jan Tiersen, i per això crec que és una música apta per tots els públics i per tota mena de gustos.
1: Laura Andrés considera que és un privilegi poder actuar en un espai com el nou amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde i creu que el repertori que ha preparat hi encaixa perfectament.
2: És perfecte per un marc incomparable com és la Costa Brava de fons, en aquest mirador tan espectacular dels Jardins de Santa Clotilde. Jo crec que serà un maridatge únic i que és una oportunitat única per viure el piano d'una manera bonica, sensible, i per aquells que no ho hagin vist mai en directe no s'ho poden perdre, perquè és una oportunitat única per deixar-se portar tant per la bellesa del paisatge com per la bellesa de la música.
1: El concert serà aquest divendres a 8:00 PM. Les entrades valen 20 euros i es poden comprar al portal web de Patrimoni Cultural.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
1: Notícies. Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Una molt bona experiència per contribuir a la promoció del nostre municipi arreu. Així valoren la campanya Som molt de Lloret les persones que hi han participat. Aquesta campanya va néixer el 2024 i recentment se n'ha estrenat una nova edició pretenent reforçar la identitat i el sentiment de pertinença a Lloret de Mar, posant en valor els atractius de la destinació amb un relat positiu, proper i centrat a la ciutadania. El lema que de ben segur ja heu escoltat Som molt de Lloret. Des de la ràdio hem parlat amb algunes de les persones que apareixen a la campanya posant en valor els principals atractius turístics a través del sentiment de pertinença i del caràcter pioner del municipi. Escoltem les valoracions que en fan Sigal, Merche, Eulàlia i la Noèlia.
2: Visca Lloret fa 20 anys, ha sigut un poble que m'ha acollit com si fos casa meva, on he tingut un piló d'oportunitats per poder estudiar, treballar, créixer, no?, com a persona i com a professional. I bueno, he aprofitat perquè la gent que vingui de fora o d'altres pobles o ciutats de Catalunya o Espanya que puguin gaudir, no?, de lo que és Lloret, que no tan sol és d'aquest turisme de borratxera, sinó que tenim moltes coses més per poder valorar i gaudir, com les platges, les ciutats esportives, la gastronomia que tenim molt més enllà que no tan sol el turisme de borratxera. I l'experiència ha sigut molt satisfactòria perquè al final estic fent algo per al meu poble, per anunciar per la gent que vingui que és un poble molt maco, amb molt diferents i que tenim moltes coses bones i boniques per poder transmetre i dur a terme.
3: Ha sigut una passada. M'agrada molt participar. I si hi ha alguna altra cosa, també participaria. Estem encantats tant el meu home com jo, perquè tots dos van participar en la campanya. Jo la valoro molt. I és que moltes gràcies per comptar amb nosaltres. I si un altre dia faig falta, ja m'ho direu. Vale? Una abraçada i visca Lloret.
4: Vaig participar, em veu oferir que participés en la campanya aquesta Som molt de Lloret, i la veritat em va fer molta il·lusió. I m'ha encantat de fer-ho, estic molt contenta, perquè un equip de gent superprofessionals, ens hem sentit tots els que estàvem superbé, he parlat amb molta gent, els hi ha encantat a l'espot que hem fet, i em sento orgullosa de ser de Lloret, i tot el que es faci per Lloret podeu comptar amb jo, perquè és una experiència meravellosa i ha quedat estupendament bé. Estic molt contenta.
5: En principi, de la proposta de sortir a la campanya de Som de Lloret em va donar molta vergonya, però després em vaig animar. Quan vaig anar a fer la sessió de fotos em vaig sentir supercòmoda, va ser molt divertit i de fet em vaig sentir molt valorada perquè volien que sortís amb les meves sandàlies Little Fish i que el concepte de la meva presència fos que la Noelia és d'Espardenyes, em va encantar. I l'anunci és superguai, molt ràpid, però surt totes les coses boniques que té Lloret i per les que tenen que venir a visitar el nostre poble.
1: Amb un to proper, optimista i positiu, Som molt de Lloret reivindica l'orgull de ser de Lloret i projecta els valors que defineixen el municipi. Una destinació oberta, acollidora i diversa, amb una llarga trajectòria vinculada al lideratge turístic. La campanya s'ha desplegat a través de diferents canals de comunicació com ràdio, televisió i formats digitals amb l'objectiu d'amplificar el missatge i continuar posicionant Lloret de Mar com una destinació orgullosa de la seva identitat i preparada per afrontar els reptes de futur.
6: Més info a novaradiolloret.cat. Escoltes la fórmula musical.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda. Notícies.
1: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Laura Cabanes, dissenyadora lloretenca i propietària també de l'emblemàtica botiga del carrer del Carme, presentarà aquest dissabte la seva nova creació, una samarreta en col·laboració amb I Love Costa Brava, la marca amb perfil d'Instagram que acumula més de 100.000 seguidors. Per celebrar aquesta col·laboració, Cabanes ha preparat el Sarau de la Costa Brava, una festa que tindrà lloc de les 5 a les 11 a la seva botiga, amb música i aperitiu, on la gent també podrà descobrir la seva nova col·lecció d'estiu, amb moltes ràtzies i també molt de color. L'esdeveniment és obert a tothom i qualsevol persona que hi vulgui sí, ja està convidada.
2: La meva col·lecció ja està a la venda i ja la gent la pot veure, però serà com algo més exclusiu on només estaran doncs, totes les noves peces que hem tret aquesta col·lecció, amb altres col·laboracions com una fotògrafa de Sant Feliu, que hem creat uns tops també amb les platges, amb ell, amb I Love Costa Brava, la samarreta que hem fet junts, i tota la meva col·lecció de, bueno, d'aquest estiu. Moltes ratlles, molt color i sobretot bueno, reivindicar Costa Brava, Lloret de Mar i bueno, tot aquest sentit de pertenença del lloc tan idíl·lic en el que vivim.
1: A més, a la celebració de dissabte també hi haurà la prevenda de la càpsula de Santa Cristina, en la qual cada disseny representa un moment emblemàtic de la Festa Major de Santa Cristina i de Lloret.
2: La botiga la distribuirem una mica diferent de lo habitual. Hi haurà un petit aperitiu on la gent podrà venir a veure la col·lecció. Hi haurà també, bueno, es presentarà la col·lecció o la càpsula de Santa Cristina, que són aquest any 6 dissenys diferents, que també posa edició limitada, exclusius per aquest any. I res, musiqueta, i pues, animem a tothom a que vingui, la veritat.
1: La festa s'allargarà fins a les 11 de la nit i promet ser una reivindicació de Lloret de Mar, de la Costa Brava i del sentiment de pertinença a aquest territori. Tothom que vulgui sumar-s'hi serà benvingut.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: amb mi.
1: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Notícies. Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Els equips de cadet i juvenil del Club Vòlei Lloret jugaran la temporada vinent a la primera divisió després de l'ascens històric per l'entitat que han aconseguit les noies dels dos equips dies enrere. En el cas de l'equip juvenil, l'equip es va desfer en la fase d'ascens del Gavà per un marcador de 3-0 i de l'ABAP Girona, a qui va superar per 3-1. La capitana de l'equip, Júlia Mosella, destaca que és un honor poder deixar la categoria juvenil a primera divisió just abans de passar a la categoria sènior.
2: No ha estat gens fàcil, o sigui, hi ha hagut moltes baixes durant la temporada, moments on veiem tot molt fosc, però tot i així hem seguit totes juntes treballant per aconseguir l'objectiu que al final hem pogut assolir. I representar el Club Vòlei Lloret per nosaltres és tot un honor, ja que és el club on moltes de nosaltres portem jugant des de ben petites, i la veritat que assolir aquest ascens en el que és per a algunes de nosaltres l'últim any de juvenil i ara pugem a sènior és la millor manera de fer-ho i de deixar la nostra petita petjada a la història del club.
1: Pel que fa a les cadets, també van guanyar els dos partits de la fase d'ascens. Els resultats van ser de 3-2 contra el Gavà i de 3-1 davant de l'ABAP Girona. Com a representant de l'equip, la capitana Sara Torrente reconeix que han viscut moments durs al llarg de la temporada, però assegura que l'esforç de totes les integrants de l'equip els ha permès poder assolir l'ascens.
3: Per nosaltres, poder estar a primera divisió és un somni que fa molt de temps que portem perseguint. I haver aconseguit per fi la categoria després de quedar-nos a fases l'any passat ha sigut molt emocionant per totes nosaltres. Crec que totes ens hem esforçat molt durant la temporada i hem treballat molt dur per arribar a aquest objectiu. Però no penso que hagi estat gens fàcil perquè hem tingut moments durant la temporada on no teníem clar si ho aconseguiríem. I a més, amb molts canvis a l'equip. Però també penso que saber afrontar-ho ens ha fet millorar molt més com a grup.
1: Des del Club Vòlei Lloret s'han mostrat molt orgullosos amb el treball de totes les noies i també han volgut agrair el suport a totes les famílies.
4: La previsió meteorològica.
1: Ara és moment per saber la previsió meteorològica de cara a les pròximes hores. Xavier Segura, bona tarda.
5: Bona tarda. Atenció, perquè de cara als pròxims dies aquesta calorada s'anirà accentuant i especialment serà a partir del cap de setmana quan els termòmetres encara pujaran més, coincidint precisament amb l'inici de l'estiu astronòmic el diumenge i també la revetlla de Sant Joan, perquè aquest pic càlid s'allargarà força dies, tindrà continuïtat també durant la revetlla i amb els mapes actuals se superaran tranquil·lament els 30 graus aquí a Lloret, amb xafogor cada cop més marcada i atenció amb aquestes mínimes tropicals que aniran guanyant terreny per molts punts del país, també aquí a la selva marítima. Déu-n'hi-do, calorada de primera categoria, més pròpia dels dies més tòrrids de l'any, de la canícula, que no pas d'aquestes alçades del mes de juny, tot plegat a causa d'aquesta glopada d'aire molt càlid procedent del nord de l'Àfrica, que també està portant pols en suspensió, i aquest anticicló, que també garanteix molta radiació solar al llarg del dia i molta estabilitat. Avui s'espera sol, calma absoluta, les pròximes jornades també, ambient assolellat, tan sols algun interval de núvol totalment decoratiu, sense pluja a la vista, només amb aquests ruixats de tarda a la zona del Pirineu, i aquesta serà la tònica dels pròxims dies, gairebé, potser fins a finals de mes. No es veu un final clar d'aquesta situació, per tant, ens esperen encara molts dies d'aquest episodi d'estabilitat, de sol, aquí a Catalunya, gran part d'Europa, també de molta calor, aquesta calorada, per tant, toca suar de valent i especialment amb l'ull posat amb aquest pic càlid que pot portar temperatures extremadament altes per l'època.
1: Gràcies, Xavier, per la informació. 26 graus en aquests moments a Lloret de Mar.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Mediterrani, amb les tendències pop del moment.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Demà dijous a 6:45 de la tarda, SOS Lloret ha convocat una concentració davant de la Biblioteca Municipal per protestar contra el projecte d'una planta incineradora de residus que es podria instal·lar a Lloret de Mar. La plataforma

0: el que provoca és que a la llarga científics que demostren que d'aquesta planta de residus és més fàcil algun tipus de malalties. Nosaltres creiem, plantejat aquest, aquest projecte, que després de 40 anys que a l'abocador de Lloret rebem tots els residus sòlids urbans de tota la comarca de la Selva, l'Alt Maresme, mitja comarca de Baix Empordà i mitja de Gironès, ja n'hi ha prou. És a dir, a Lloret, a la zona de les Alegries, hi ha enterrats 2 milions de tonelades de residus.
1: La plataforma considera que l'emplaçament previst a prop de zones residencials com Roca Grossa, Marromeu o Les Alegries no és adequat i reclama que la Generalitat busqui alternatives allunyades dels nuclis urbans.
0: Que una planta d'aquestes no té cabuda a la nostra població i aquest nou projecte es presenta... Nosaltres hem tingut accés a un avantprojecte molt incipient que doncs, amb quadre dades bàsiques mostrava quin era aquesta planta incineradora que es vol col·locar, i ara doncs, se'ns convida a la biblioteca per part dels promotors d'aquesta planta a conèixer més detalls. Nosaltres hi anirem a escoltar també. Tanmateix, nosaltres, Sols Lloret, forma part de la plataforma ciutadana Residu Zero, i aquesta plataforma ciutadana ja s'ha enfrontat anteriorment a altres incineradores volgut col·locar a prop de cascs urbans.
1: Sos Lloret assistirà també a la presentació del projecte prevista a la biblioteca per tal de conèixer més detalls, però manté el seu rebuig a la iniciativa.
0: No sé per què l'hem de tenir nosaltres, la planta incineradora, perquè hem tingut una abocadora en 40 anys, ens dona més números per tenir-la, doncs hauria de ser al revés. Si ja hem tingut aquests 40 anys d'un abocador, ara col·loqueu la planta incineradora a algun altre lloc. I no és per aquí no, en un altre lloc sí, sinó en un altre lloc que no estigui a prop d'un nucli urbà. No correspon ni a l'Ajuntament de Lloret, ni a Sos Lloret, ni a ningú de l'àmbit local fer un contraprojecte d'on s'ha d'instal·lar una planta d'aquest tipus. Compet a la Generalitat, però i no diré jo a la Generalitat on te l'ha de posar, però segur que hi ha ubicacions que estan més allunyades de nuclis urbans i on no suposi un impacte sobre la salut seguríssim.
1: Des de la plataforma recorden que la clausura de l'abocador era una reivindicació històrica i consideren també que la instal·lació d'una incineradora significaria continuar assumint infraestructures vinculades al tractament de residus al municipi. Per això fan una crida a tota la ciutadania a participar en la concentració de demà dijous a 6:45 de la tarda davant de la Biblioteca Municipal per mostrar el rebuig al projecte des del primer moment.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
4: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
3: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: Sebastians.
1: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda. Notícies.
1: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Laura Cabanes, dissenyadora lloretenca i propietària també de l'emblemàtica botiga del carrer del Carme, presentarà aquest dissabte la seva nova creació, una samarreta en col·laboració amb I Love Costa Brava, la marca amb perfil d'Instagram que acumula més de 100.000 seguidors. Per celebrar aquesta col·laboració, Cabanes ha preparat el Sarau de la Costa Brava, una festa que tindrà lloc de les 5 a les 11 a la seva botiga, amb música i aperitiu, on la gent també podrà descobrir la seva nova col·lecció d'estiu, amb moltes ràtzies i també molt de color. L'esdeveniment és obert a tothom i qualsevol persona que hi vulgui sí, hi està convidada.
2: La meva col·lecció ja està a la venda i ja la gent la pot veure, però serà com algo més exclusiu on només estaran doncs, totes les noves peces que hem tret a aquesta col·lecció, amb altres col·laboracions com una fotògrafa de Sant Feliu, que hem creat uns tops també amb les platges, amb ell, l'I Love Costa Brava, la samarreta que hem fet junts, i tota la meva col·lecció de, bueno, d'aquest estiu. Moltes ratlles, molt color i sobretot, bueno, reivindicar Costa Brava, Lloret de Mar i bueno, tot aquest sentit de pertenença del lloc tan idíl·lic en el que vivim.
1: A més, a la celebració de dissabte també hi haurà la prevenda de la càpsula de Santa Cristina, a la qual cada disseny representa un moment emblemàtic de la Festa Major de Santa Cristina i de Lloret.
2: La botiga la distribuirem una mica diferent de l'habitual. Hi haurà un petit aperitiu on la gent podrà venir a veure la col·lecció. Hi haurà també... es presentarà la col·lecció o la càpsula de Santa Cristina, que són aquest any 6 dissenys diferents, que també edició limitada, exclusius per aquest any. I res, musiqueta, i animem a tothom a que vingui, la veritat.
1: La festa s'allargarà fins a les 11 de la nit i promet ser una reivindicació de Lloret de Mar, de la Costa Brava i del sentiment de pertinença a aquest territori. Tothom que vulgui sumar-s'hi serà benvingut.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
1: Notícies. Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Una molt bona experiència per contribuir a la promoció del nostre municipi arreu. Així valoren la campanya Som molt de Lloret les persones que hi han participat. Aquesta campanya va néixer el 2024 i recentment se n'ha estrenat una nova edició pretenent reforçar la identitat i el sentiment de pertinença a Lloret de Mar, posant en valor els atractius de la destinació amb un relat positiu, proper i centrat a la ciutadania. El lema que de ben segur ja heu escoltat en diverses ocasions és «Diguin el que diguin, som molt de Lloret». Des de la ràdio hem parlat amb algunes de les persones que apareixen a la campanya posant en valor els principals atractius turístics a través del sentiment de pertinença i del caràcter pioner del municipi. Escoltem les valoracions que en fan Sigal, Merche, Eulàlia i la Noèlia.
2: Visc a Lloret fa 20 anys, ha sigut un poble que m'ha acollit com si fos casa meva, on he tingut un piló d'oportunitats per poder estudiar, treballar, créixer, no?, com a persona i com a professional. I bueno, he aprofitat perquè la gent que vingui de fora o d'altres pobles o ciutats de Catalunya o Espanya que puguin gaudir, no?, de lo que és Lloret, que no tan sol és d'aquest turisme de borratxera, sinó que tenim moltes coses més per poder valorar i gaudir, com les platges, les ciutats esportives, la gastronomia que tenim molt més enllà que no tan sol el turisme de borratxera. I l'experiència ha sigut molt satisfactòria perquè al final estic fent algo per al meu poble, per anunciar per la gent que vingui que és un poble molt maco, amb molt diferents i que tenim moltes coses bones i boniques per poder transmetre i dur a terme.
3: Ha sigut una passada. M'agrada molt, molt participar. I si hi ha alguna altra cosa, també participaria. Estem encantats tant el meu home com jo, perquè tots dos van participar en la campanya. Jo la valoro molt, molt, moltíssim. I és que moltes gràcies per comptar amb nosaltres. I si un altre dia faig falta, ja m'ho direu. Vale? Una abraçada i visca Lloret.
4: Vaig participar, em veu oferir que participés en la campanya aquesta Som molt de Lloret, i la veritat, em va fer molta, molta il·lusió. I m'ha encantat de fer-ho. Estic molt contenta perquè un equip de gent superprofessionals, ens hem sentit tots els que estàvem superbé. He parlat amb molta gent, els hi ha encantat a l'espot que hem fet i em sento orgullosa de ser de Lloret i tot el que es faci per Lloret podeu comptar amb jo perquè és una experiència meravellosa i ha quedat estupendament bé. Estic molt contenta.
5: En principi, de la proposta de sortir a la campanya de Som de Lloret em va donar molta vergonya, però després em vaig animar. Quan vaig anar a fer la sessió de fotos em vaig sentir supercòmoda, va ser molt divertit i de fet em vaig sentir molt, molt valorada perquè volien que sortís amb les meves sandàlies Little Fish i que el concepte de la meva presència fos que la Noelia és d'Espardenyes, em va encantar. I l'anunci és superguai, molt, molt ràpid, però surt totes les coses boniques que té Lloret i per les que tenen que venir a visitar el nostre poble.
1: Amb un to proper, optimista i positiu, Som molt de Lloret reivindica l'orgull de ser de Lloret i projecta els valors que defineixen el municipi. Una destinació oberta, acollidora i diversa, amb una llarga trajectòria vinculada al lideratge turístic. La campanya s'ha desplegat a través de diferents canals de comunicació com ràdio, televisió i formats digitals amb l'objectiu d'amplificar el missatge i continuar posicionant Lloret de Mar com una destinació orgullosa de la seva identitat i preparada per afrontar els reptes de futur.
6: Més info a novaradiolloret.cat. Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes. Que més coneixes.
1: Honey, move on now.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit. Notícies.
1: Bona nit. Us parla Mar Vilamajor. Laura Cabanes, dissenyadora lloretenca i propietària també de l'emblemàtica botiga del carrer del Carme, presentarà aquest dissabte la seva nova creació, una samarreta en col·laboració amb I Love Costa Brava, la marca amb perfil d'Instagram que acumula més de 100.000 seguidors. Per celebrar aquesta col·laboració, Cabanes ha preparat el Sarau de la Costa Brava, una festa que tindrà lloc de les 5 a les 11 a la seva botiga, amb música i aperitiu, on la gent també podrà descobrir la seva nova col·lecció d'estiu, amb moltes ràtzies i també molt de color. L'esdeveniment és obert a tothom i qualsevol persona que hi vulgui sí, ja està convidada.
2: La meva col·lecció ja està a la venda i ja la gent la pot veure, però serà com algo més exclusiu on només estaran doncs, totes les noves peces que hem tret aquesta col·lecció, amb altres col·laboracions com una fotògrafa de Sant Feliu, que hem creat uns tops també amb les platges, amb ell, l'I Love Costa Brava, la samarreta que hem fet junts, i tota la meva col·lecció d'aquest estiu. Moltes ratlles, molt color i sobretot reivindicar Costa Brava, Lloret de Mar i tot aquest sentit de pertenença del lloc tan idíl·lic en el que vivim.
1: A més, a la celebració de dissabte també hi haurà la prevenda de la càpsula de Santa Cristina, a la qual cada disseny representa un moment emblemàtic de la Festa Major de Santa Cristina i de Lloret.
2: La botiga la distribuirem una mica diferent de l'habitual. Hi haurà un petit aperitiu on la gent podrà venir a veure la col·lecció. Hi haurà també... es presentarà la col·lecció o la càpsula de Santa Cristina, que són aquest any 6 dissenys diferents, que també edició limitada, exclusius per aquest any. I res, musiqueta, i animem a tothom que vingui, la veritat.
1: La festa s'allargarà fins a les 11 de la nit i promet ser una reivindicació de Lloret de Mar, de la Costa Brava i del sentiment de pertinença a aquest territori. Tothom que vulgui sumar-s'hi serà benvingut.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar. Everybody love.

0: Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.
3: And I know all of you do this because you wouldn't be here otherwise, right?

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit. Notícies.
1: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Els equips de cadet i juvenil del Club Vòlei Lloret jugaran la temporada vinent a la primera divisió després de l'ascens històric per l'entitat que han aconseguit les noies dels dos equips dies enrere. En el cas de l'equip juvenil, l'equip es va desfer en la fase d'ascens del Gavà per un marcador de 3-0 i de l'ABAP Girona, a qui va superar per 3-1. La capitana de l'equip, Júlia Mosella, destaca que és un honor poder deixar la categoria juvenil a primera divisió just abans de passar a la categoria sènior.
2: No ha estat gens fàcil, o sigui, hi ha hagut moltes baixes durant la temporada, moments on no veiem tot molt fosc, però tot i així hem seguit totes juntes treballant per aconseguir l'objectiu que al final hem pogut assolir. I representar el Club Vòlei Lloret per nosaltres és tot un honor, ja que és el club on moltes de nosaltres portem jugant des de ben petites, i la veritat que assolir aquest ascens en el que és per a algunes de nosaltres l'últim any de juvenil i ara pugem a sènior és la millor manera de fer-ho i de deixar la nostra petita petjada a la història del club.
1: Pel que fa a les cadets, també van guanyar els dos partits de la fase d'ascens. Els resultats van ser de 3-2 contra el Gavà i de 3-1 davant de l'ABAP Girona. Com a representant de l'equip, la capitana Sara Torrente reconeix que han viscut moments durs al llarg de la temporada, però assegura que l'esforç de totes les integrants de l'equip els ha permès poder assolir l'ascens.
3: Per nosaltres, poder estar a primera divisió és un somni que fa molt de temps que portem perseguint. I haver aconseguit per fi la categoria després de quedar-nos a fases l'any passat ha sigut molt emocionant per totes nosaltres. Crec que totes ens hem esforçat molt durant la temporada i hem treballat molt dur per arribar a aquest objectiu. Però no penso que hagi estat gens fàcil perquè hem tingut moments durs durant la temporada on no teníem clar si ho aconseguiríem. I a més, amb molts canvis a l'equip. Però també penso que saber afrontar-ho ens ha fet millorar molt més com a grup.
1: Des del Club Vòlei Lloret s'han mostrat molt orgullosos amb el treball de totes les noies i també han volgut agrair el suport a totes les famílies.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret. We

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit. Notícies.
1: Bona nit. Us parla Mar Vilamajor. Demà dijous a 7:15 de la tarda, SOS Lloret ha convocat una concentració davant de la Biblioteca Municipal per protestar contra el projecte d'una planta incineradora de residus que es podria instal·lar a Lloret de Mar. La plataforma compta amb el suport de 13 associacions veïnals, amb les quals ja havia treballat per reclamar el tancament de l'abocador. Segons el seu portaveu, Jordi Palau Dalmas, la proximitat d'aquest tipus d'instal·lacions als nuclis habitats pot comportar riscos per la salut de la població.
2: Una planta d'aquest tipus el que provoca és que a la llarga hi ha diversos estudis científics que demostren que a la llarga les poblacions que estan més a prop d'aquesta planta de residus és més fàcil que desenvolupin algun tipus de malalties. Nosaltres creiem, plantejat aquest projecte, que després de 40 anys que a l'abocador de Lloret rebem tots els residus sòlids urbans de tota la comarca de la Selva, l'Alt Maresme, mitja comarca de Baix Empordà i mitja de Gironès, ja n'hi ha prou. És a dir, a Lloret, a la zona de les Alegries, hi ha enterrats 2 milions de tonelades de residus.
1: La plataforma considera que l'emplaçament previst a prop de zones residencials com Roca Grossa, Marromeu o les Alegries no és adequat i reclama que la Generalitat busqui alternatives allunyades dels nuclis urbans.
2: Que una planta d'aquestes no té cabuda a la nostra població i aquest nou projecte es presenta... Nosaltres hem tingut accés a un avantprojecte molt incipient que amb quadrades bàsiques mostrava quin era aquesta planta incineradora que es vol col·locar, i ara se'ns convida a la biblioteca per part dels promotors d'aquesta planta a conèixer més detalls. Nosaltres hi anirem a escoltar també. Tanmateix, nosaltres, SOS Lloret, forma part de la plataforma ciutadana Residu Zero, i aquesta plataforma ciutadana ja s'ha enfrontat anteriorment a altres incineradores que s'han volgut col·locar a prop de cascs urbans.
1: SOS Lloret assistirà també a la presentació del projecte prevista a la biblioteca per tal de conèixer més detalls, però manté el seu rebuig a la iniciativa.
2: No sé per què l'hem de tenir nosaltres, la planta incineradora. Perquè hem tingut una abocadora en 40 anys, ens dona més números per tenir-la. Hauria de ser al revés. Si ja hem tingut aquests 40 anys d'un abocador, ara col·loqueu la planta incineradora a un altre lloc. I no és per aquí no, en un altre lloc sí, sinó en un altre lloc que no estigui a prop d'un nucli urbà. No correspon ni a l'Ajuntament de Lloret, ni a SOS Lloret, ni a ningú de l'àmbit local fer un contraprojecte d'on s'ha d'instal·lar una planta d'aquest tipus. Compet a la Generalitat. Però, i no diré jo a la Generalitat on te l'ha de posar, però segur que hi ha ubicacions que estan més allunyades de nuclis urbans i on no suposi un impacte sobre la salut seguríssim.
1: Des de la plataforma recorden que la clausura de l'abocador era una reivindicació històrica i consideren també que la instal·lació d'una incineradora significaria continuar assumint infraestructures vinculades al tractament de residus al municipi. Per això fan una crida a tota la ciutadania a participar en la concentració de demà dijous a 7:15 de la tarda davant de la Biblioteca Municipal per mostrar el rebuig al projecte des del primer moment.
3: Més info a novaradiolloret.cat. Toni. Si es pot el moment.

Gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit. Notícies.
2: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Nou concert de Temps Clotilde aquest divendres. Anirà a càrrec de la pianista i compositora Laura Andrés. Ella mateixa dona detalls d'aquesta actuació.
3: És un repertori emocional, repertori emotiu, dolç. La música que interpreto és una música, diguem, de caire més aviat minimalista, en la línia de compositors com aquests més coneguts, no? Ludovico Einaudi, Jan Tiersen, i per això crec que és una música apta per tots els públics i per tota mena de gustos.
2: Laura Andrés considera que és un privilegi poder actuar en un espai com el nou amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde i creu que el repertori que ha preparat hi encaixa perfectament.
3: És perfecte per un marc comparable com és la Costa Brava de fons, en aquest mirador tan espectacular dels Jardins de Santa Clotilde. Jo crec que serà un maridatge únic i que és una oportunitat única per viure el piano d'una manera bonica, sensible, i per aquells que no ho hagin vist mai en directe no s'ho poden perdre, perquè és una oportunitat única per deixar-se portar tant per la bellesa del paisatge com per la bellesa de la música.
2: El concert serà aquest divendres a les 8 del vespre. Les entrades valen 20 euros i es poden comprar al portal web de Patrimoni Cultural.
4: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música.